Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 90%.

Peace.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 90%.

una canción que se llama El Blues del Autobús.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 88%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la ronda litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Les sortides 21 i 22 estan tallades. Aturades també de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. En aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les principals entrades de Barcelona. Un apunt sobre transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50 circulen amb retards de 5 minuts per l'atropellament d'un senglar.
0: El Papalló 14 marxa cap a les Canàries després de tancar la visita a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, seguida per 8.000 persones des de la Basílica. Una inauguració on el pontífex es va referir a Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu i que va acabar amb un espectacle de llum, drons i focs artificials. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. L'últim dia de la selectivitat és avui. Els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials. L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques. La mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona, ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen. L'home continua en presó provisional i el nadó viu ara per ara en una família d'acollida. Salvador Sobral, el baríton Ludovic Tesier, la Ludwig Bank, els Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-27 de l'Auditori de Girona, la cinquantena de propostes presentades i que representen el 70% de la programació. Se n'hi afegiran de noves al mes de setembre.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona amb alguns plogims matinals. Durant la resta del dia, el temps serà solellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no...
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 83%.
7: Era un fred dia de desembre quan ens vam creuar.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Serres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Suli. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrac, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La

0: que vaig dir-li res i ja sé que no.
1: Fua, hauran pensat que sóc idiota.
0: Crec que m'estic quedant calvo.
1: Estan desmirant-me o...?
0: No crec de res, però segur que farim per bona parella.
1: No vaig intentar-ho perquè és impossible.
0: Esta ruga me sí de riure en tant.
1: Quin és el braç de l'infant?
0: Ah, sí, són dos millors que jo. Mira,
1: ara ja està, perquè...
0: No tinc COVID.
1: Vull dir una cosa seriosament. Crec que en la vida vaig a ser feliç.

get you up and go.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueixen les cues a la Ronda Litoral, tot i que es comencen a esponjar. Encara hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca en sentit Besòs. Molta densitat també a la Ronda de Dalt des de Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident. I aturades també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
0: El Papalló 14 ja ha marxat de Catalunya i en aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita, Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món. La consellera Núria Parlon convoca per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. Tercer i últim dia de la selectivitat, els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura i just abans del migdia matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil a l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable a l'hospital. Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'acomiadaments en l'ERO i elevar les indemnitzacions als afectats. Revifa la polèmica entre Salou i Cambrils per fer front al fenomen del top manta. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'alcalde de Salou, el tarragonès, reclama a Cambrils una actuació ferma contra la venda il·legal en aquesta zona d'entre els dos municipis. Salvador Sobral, el baríton Ludovic Teiser, la Ludwig Bank, els Pets o Rodrigo Cuevas són alguns dels noms inclosos en la programació 2026-2027 de l'Auditori de Girona.
2: Esports.
0: Hotel Serra, bon dia.
3: Bon dia. Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i un total de 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per 118-117 en el primer partit de play-off de semifinals de la Lliga ACB. Avui es juga el segon partit de l'altra final entre el Barça i el Tenerife. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, que es disputa a Malta. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina, amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: Matí amb alguns plogims al litoral i prelitoral de Barcelona i sud de Girona. Durant la resta del dia el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus.
2: Trescat Info.
0: No hi...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 78%.

0: Bon dia, són les 10. El papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya. En aquests moments vola cap a les Canàries. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat el pontífex des de l'aeroport del Prat i ha destacat que, amb la seva visita a Catalunya, ha tornat a fer-se un lloc al món. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim, Guàrdia Civil i Creu Roja, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. 2 morts i 24 ferits, entre els quals 8 bombers, en un incendi de pisos de Magaluf, a Mallorca. El foc s'ha declarat aquest matí a la tercera planta i s'han hagut de confinar una desena de persones. Els ferits han estat evacuats a diversos centres hospitalaris de l'illa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, convoca aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran de violència des de l'inici en vigor de la treva fràgil del mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat aquesta guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques. Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigua per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home, que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns, està estable. Tercer i últim dia de selectivitat. Els estudiants fan avui els exàmens de llengua catalana i literatura just abans del migdia. Matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Els alumnes coneixeran les notes el 23 de juny. I revifa la polèmica entre Salou i Cambrils per fer front al fenomen del Tom Manta. Coincidint amb l'arribada de l'estiu, l'alcalde de Salou reclama a Cambrils una actuació ferma contra la venda il·legal en aquesta zona d'entre els dos municipis. Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona, un concert en plena transició que anava més enllà del component purament musical i que recull el llibre Black and Cat del periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas. Esports.
1: Aquest vespre comença el Mundial de Futbol amb el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Abans es farà la cerimònia inaugural. Aquesta és la Copa del Món més llarga de la història, amb la participació de 48 seleccions i 104 partits. El Joventut perd davant el València la pròrroga per un punt, 118 a 117, en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB. Avui es juga el segon partit de l'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife. El Sant Andreu i el Mataró queden eliminats a les semifinals de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Mentrestant, avui arrenca la Final Four masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta.
0: I el temps avui estable, amb sol, restes de núvols a comarques de Barcelona. Les temperatures avui pugen, sobretot al Pirineu i a comarques de Girona. Els valors més alts arribaran als 32 graus. Els propers dies farà encara més calor.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 69%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme.

0: Bon dia, són les 11. Nou aval de la justícia europea al model Meloni i una nova opinió d'una advocada del Tribunal de Justícia Europea accepta els centres de deportació a tercers països. Remarca, però, que s'hi han de redactar i respectar els drets dels migrants com si fossin dins de la Unió Europea. Això el dia en què el Papa Lleó XIV està punjat d'arribar a les Canàries, punt final del seu viatge oficial, després de l'estada de dos dies a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món, mentre des de l'Ajuntament de Barcelona comparen la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A banda dels equips de Salvament Marítim, Guàrdia Civil i Creu Roja, aquest matí s'hi han incorporat també bombers i Mossos amb helicòpter. La llei catalana per escurçar els terminis judicials per l'eutanàsia arriba avui al Congrés. La defensaran, de fet, 3 diputats del Parlament. També el Congrés aprova una reforma de la llei per reconèixer als funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. Això el reforça davant d'agressions i també amenaces. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu, a escalada més gran des de l'inici en vigor i l'entrada en vigor de la treva fràgil del mes d'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i també Kuwait. Trump ha amenaçat amb més atacs l'Iran si no accepta cap aviat un acord de pau. A aquesta hora ja ha acabat l'examen de Llengua Catalana i Literatura, la primera prova de l'últim dia de selectivitat. Un fragment de Pere Caldés ha protagonitzat aquest examen. 45.000 estudiants completen avui aquestes proves d'accés a la universitat. El Banc Central Europeu apuja avui els tipus, ho farà d'un quart de punt, del 2 al 2,25%. És la reacció de la pujada a la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe pel que fa a les hipoteques. I en cada àmbit econòmic, els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció per rebaixar el nombre d'afectats pels acomiadaments en l'ERO i també elevar, millorar, per tant, les indemnitzacions als afectats. Ara els esports, el més destacat.
1: El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre el Mundial de Futbol. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants i un total de 104 partits, i la primera que organitzen tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre a les 8 davant el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. Ahir la penya va perdre la pròrroga i de només un punt el primer partit de l'altra semifinal amb el València. I aquesta tarda l'Atlètic Barceloneta debuta a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès. Ahir van quedar eliminats a les semifinals de la Champions femenina el Sant Andreu i el Mataró.
0: Últim titular, com sempre, pel temps, que és estable, amb sol, restes de núvols a comarques de Barcelona. Les temperatures pujaran, bàsicament al Pirineu i també comarques de Girona. Els valors més alts avui arriben als 32 graus. Els pròxims dies faran encara més calor.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 62%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Nou aval de la justícia europea al model Meloni. Una nova opinió d'una advocada del Tribunal de Justícia accepta els centres de deportació a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets dels migrants, com si fossin dins de la Unió Europea. Les entitats socials reclamen ampliar el procés de regularització d'immigrants a casa nostra, que acaba el 30 de juny. Denuncien que s'acumulen problemes amb el padró i la bretxa digital i alerten que molts col·lectius vulnerables quedaran fora d'aquest procediment. El Papalleó 14 ja és a les Canàries, punt final del seu viatge oficial a l'estat espanyol. Després de l'estada a Catalunya, el president de la Generalitat ha destacat que Catalunya ha tornat a fer-se un lloc al món, mentre l'Ajuntament de Barcelona compara la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, amb la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. Els Mossos van acumular 1.700 denúncies per maltractaments a persones grans l'any passat. La xifra dobla la que hi havia fa 5 anys. L'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte que es diu Oblit Zero per detectar i intervenir els maltractaments que en molts casos afecten persones amb algun tipus de demència. Busquen un noi de 16 anys desaparegut des d'ahir al vespre quan voltava amb una moto d'aigua pel golf de Roses a l'Alt Empordà. A més dels equips de salvament marítim i la Guàrdia Civil, també de la Creu Roja, aquest matí s'hi han afegit els bombers i els Mossos amb un helicòpter. La llei catalana per escurçar el termini judicial de l'eutanàsia arriba avui al Congrés. La defensaran 3 diputats del Parlament. També el Congrés aprova una reforma de la llei per reconèixer els funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat, que els reforça davant agressions o amenaces. L'Iran i els Estats Units segueixen intercanviant atacs per segon dia consecutiu. És l'escalada més gran des de l'inici en vigor de la treva fràgil de l'abril. El règim de Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein i Kuwait, i Trump ha amenaçat amb més atacs si l'Iran no accepta aviat un acord de pau. Un jutjat de Manresa arxiva el procediment obert per la mort de 3 persones a les mines de Súria l'any 2023 per un despreniment de roques. La resolució judicial diu que no es van incomplir les normes ni les mesures de seguretat i que l'esllavissada va ser sobtada i impredictible. I acaba l'examen de Llengua Catalana i Literatura, la primera prova de l'últim dia de la selectivitat. Un fragment de Pere Calders ha protagonitzat aquest examen. 45.000 estudiants completen avui les proves d'accés a la universitat.
1: Esports. El partit Mèxic-Sud-Àfrica obrirà aquest vespre el Mundial de Futbol. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, amb 48 seleccions participants i un total de 104 partits. I la primera vegada que organitzen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre a les 8 davant el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB. Ahir la penya va perdre a la pròrroga i de només un punt el primer partit de l'altra semifinal amb el València. I aquesta tarda l'Atlètic Barceloneta debuta a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
0: I el temps, la calor s'intensifica avui, però anirà a més en els pròxims dies. Tocarà sostre diumenge, que serà el dia més càlid del cap de setmana. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols prims i restes de núvols al nord. I a partir de demà, sol força generalitzat.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 57%.

Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sully. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.

0: per saber si hi ha cap novetat sobre aquest cas. Avui, en aquest Catalunya al dia post-visita del Papa, ara que podem recuperar ja, finalment, la programació habitual, també és notícia que un jutjat de Manresa arxiva el procediment obert per la mort de tres persones a les mines de Súria l'any 2023 per un despreniment de roques. Quim Balaguer, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: La resolució judicial diu que no es van incomplir les normes ni tampoc les mesures de seguretat.
1: La jutgessa que ha investigat el cas conclou que no hi ha indicis de delicte en la mort de les tres persones, totes tres geòlegs, perquè l'esllavissada va ser sobtada i impredictible.
0: Avui també passarem per la Seu d'Urgell. S'hi fa la trobada empresarial de cada any amb 900 empresaris.
1: Que en aquesta edició parlaran sobre l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Hi ha un món en transformació. Això dona que els empresaris estiguem en un moment que no sabem, no?, una miqueta cap on anar.
0: També serem a Tartareu. És un petit nucli rural del municipi de les Avellanes i Santa Linya, a la comarca de la Noguera. La seva escola s'ha quedat amb la meitat d'alumnes en només 5 anys, cosa que els aboca a haver d'acabar tancant.
3: Ens trobem amb aquest despoblament i volem intentar parar la mesura del possible.
1: I per això l'Ajuntament i els pares fan una crida a famílies que tinguin nens en edat escolar perquè hi vagin a viure.
0: I aprofitant la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquest vespre es podrà sentir per primera vegada el so que l'arquitecte va imaginar per la Sagrada Família.
1: La Universitat Politècnica de Catalunya ha recuperat el projecte musical que Gaudí va dissenyar per les campanes de la Basílica.
4: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument.
0: En farem un tastet del Catalunya al dia, però on es podrà sentir bé serà aquest vespre en un concert a la plaça de Catalunya de Barcelona. I mirem, com sempre, també cap a les carreteres i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, com van a aquesta hora?
5: Doncs mira, comencem parlant del transport públic perquè hi ha una incidència a Rodalies a la línia R4, circulant dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa per una incidència a la infraestructura amb un cada bifurcació. Pel que fa al trànsit, més tranquil·litat, sense incidències destacades, sí que hi ha densitat en punts habituals a aquesta hora a les rondes de Barcelona.
0: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
0: A veure, ahir vam tenir una bona temperatura, amb calor força frenada, però avui els termòmetres tornen cap amunt, o què?
6: Sí, tornen cap amunt d'una manera clara. Ahir, efectivament, on hi va haver núvols, els termòmetres van quedar frenats i, en canvi, en algunes zones de Ponent i de l'Ebre superaven amb relativa comoditat els 30. Però avui aquesta calor, que hi afectava alguns punts de Catalunya, ja s'estén més i ho farà més demà passat i diumenge. Diumenge serà el dia en què tocarà sostre el termòmetre.
7: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
8: La banda sonora del teu dia.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 51%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 47%.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès al 2,25%. És la primera vegada que els tipus creixen en 3 anys. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ha disparat la inflació. Ara el risc és que aquesta pujada de tipus debiliti encara més l'economia europea. De seguida ho analitzem perquè, a més, hi ha novetats sobre la guerra en si mateixa. També ens hem fixat en el CIS, que dibuixa una factura molt cara pel PSOE, pels casos Zapatero i Leire. Segons l'organisme públic de Demoscòpia, els socialistes encara guanyarien les eleccions generals si es fessin ara, però amb menys de la meitat del marge sobre el PP que els donaven fa tot just un mes. A Catalunya, Esquerra baixa i Junts puja lleugerament. I hem seguit com s'acaba la selectivitat 2026. Els últims exàmens són aquesta tarda i, tret del de matemàtiques d'ahir, els estudiants en general han sortit de les proves tant dimarts com ahir com avui dient que eren assequibles. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs són les 3 i Donald Trump ja s'ha llevat i ha advertit que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit hores després d'una nova escalada bèl·lica entre tots dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des del mes d'abril. El president també ha donat detalls a la cadena de televisió Fox dels últims atacs nord-americans que assegura s'han concentrat als voltants de Teheran amb l'ús d'una quarantena de míssils Tomahawk. Trump i també el vicepresident han dit al canal nord-americà que han mantingut negociacions tant amb el lideratge polític iranià com també amb la Guàrdia Revolucionària, alimentant aquesta idea que surt del règim de Teheran, que assegura que si bé la treva ha quedat pràcticament sense efecte, al mateix temps les negociacions continuen. I si venim cap a l'Estat, el Tribunal Suprem s'oposa a indultar Álvaro García Ortiz, l'exfiscal general de l'Estat condemnat per revelació de secrets. Alega que els fets jutjats són greus i que han afectat negativament la institució. Per tot plegat, descarta que hi hagi motius de justícia, equitat o utilitat pública que avalin l'indult que tramita el govern espanyol des del mes de gener. La resposta no és vinculant. Álvaro García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació com a fiscal general de l'Estat per revelar dades reservades d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la comunitat de Madrid. I justament la Guàrdia Civil investigarà els comptes bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per indagar en els seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ho ha acordat el jutge que investiga 6 mesos més tard que li demanés la policia. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda. El jutge demana a Luco que rastregi 16 comptes bancaris i li entreguin tots els moviments, ingressos i despeses del nòvio d'Ayuso des del 2014, dels últims 12 anys, fa mig any que la policia, més Madrid i el PSOE, van demanar al jutge indagar per aquesta via, però fins ara s'havia negat a autoritzar-ho. Mar Espinar, portaveu dels socialistes a Madrid.
4: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
3: El jutge investiga González Amador per un delicte de corrupció en els negocis per haver comprat una empresa, un directiu de Quirón, que segons els investigadors va camuflar una comissió a canvi dels contractes del govern madrileny a aquest grup sanitari.
2: I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen el cas de l'assassinat ahir al carrer Balmes de Barcelona com una execució entre bandes internacionals dedicades al narcotràfic. La consellera d'Interior presidirà aquesta tarda una reunió amb tota la cúpula policial per analitzar l'evolució de l'ús de les armes de foc i dels...
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 44%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% empès per la inflació i la guerra a l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evoluciona el conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. El PSOE recula l'últim baròmetre del CIS, esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa de fa un any. El PP quedaria en segona posició a només 4 punts del PSOE. Salvador Illa reivindica que Catalunya recupera la influència internacional després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires del temple. Han detectat que alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat a governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim a 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora pels tràmits burocràtics i la bretxa digital. Localitzada la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, la moto l'han trobada a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc d'on se'l va veure per últim cop. Estava fent una excursió aquàtica amb 3 amics més quan va tornar sol per un problema amb el vehicle i ja no se l'ha vist més. I Barcelona acull aquest vespre l'estrena de 84 campanes, una obra inèdita que recrea el so de les campanes d'Antoni Gaudí, que va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït les característiques de les 84 campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí a uns 10 anys.
2: Esports.
3: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que es jugaran fins al 19 de juliol a 3 seus, als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife i en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
1: L'anticicló ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, que està molt per sobre de l'objectiu que es marca el Banc Central Europeu. Anem en directe fins a Brussel·les. Bruno Fortemires, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Acaba de comparèixer ara mateix la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en roda de premsa per justificar aquesta decisió de pujar els tipus d'interès. S'ha volgut carregar de raons, conscient que augmentar els tipus pot...
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6 FM.

0: Scat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada, a aquesta hora, fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, i dues incidències a la infraestructura de DIF afecten l'R4 de Rodalies, a Montcada Bifurcació i entre Sant Sadurní i la Granada. Els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 20 minuts.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas d'aquest país. El president dels Estats Units ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto al foc en vigor des de l'abril. El PSOE recula en l'últim baròmetre del CIS, esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. El PP quedaria en segona posició a només 4 punts del PSOE. Salvador Illa reivindica que Catalunya ha recuperat la influència internacional després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires del temple. Han detectat que alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i que estaven preparats per cantar els segadors. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat a governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny. Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora pels tràmits burocràtics i la bretxa digital. I localitzada la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà. La moto l'han trobat a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc on se'l va veure per última vegada. Estava fent una excursió aquàtica amb 3 amics més quan va tornar per un problema amb el vehicle i ja no se l'ha vist més.
3: Esports.
4: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a 3 seus, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB davant el Tenerife, mentre que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
1: I pel que fa al temps, l'anticicló ha arribat per quedar-se i no permetrà el creixement de nuvolades. Els núvols que apareguin sobre les zones de muntanya seran decoratius. Les temperatures pujaran dia rere dia fins més enllà del cap de setmana. Avui les màximes més altes tocaran els 30 graus.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sully. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora de...

0: Rescat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues per dos accidents a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua en sentit sud i la C31 Nord, l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona. D'altra banda, els trens de la línia R2 Nord i R11 de Rodalies circulen amb retards de 30 minuts, mentre que els de l'R4 ho fan amb 20 minuts de retard.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El PSOE recula l'últim baròmetre del CIS, esquitxat pels casos Zapatero i Leire Díez. Pedro Sánchez guanyaria les eleccions, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. El PP quedaria en segona posició, només 4 punts del PSOE. Junts, Esquerra i la CUP reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Alguns tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que a l'acte no hi tenen cabuda elements ideològics i identitaris. Més de 3 milions de persones ja han vist en l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els responsables del programa han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que van fer servir en directe la tecnologia CinemaLife per primera vegada a Europa i que el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. La immigració ha centrat el primer acte del Papa Lleó XIV després d'arribar a les Illes Canàries. El pontífex ha demanat als governants, església i societat civil que protegeixin la dignitat humana de les persones migrants. L'acte s'ha fet al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, símbol de l'arribada de Caiucos a l'arxipèlag. 16 detinguts i una dotzena de policies ferits en la segona nit del darulls a Belfast, a Irlanda del Nord. Un desplegament policial més gran ha rebaixat la intensitat de la violència originada per ran d'un intent d'assassinat. Les autoritats admeten l'esclat racista i volen filtres a les xarxes socials.
3: Esports. Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a tres seus, als Estats Units, Mèxic i al Canadà. El Barça de bàsquet, per la seva banda, buscarà a partir de les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife, i en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 de la tarda a la Final Four de la Champions masculina, jugant la primera semifinal davant el Ferencváros hongarès.
1: El temps serà molt tranquil durant les pròximes hores. De fet, aquesta estabilitat ens acompanya durant tot el cap de setmana. Divendres tindrem un dia de sol de cap a cap amb temperatures molt més altes. La calor serà moderada amb les màximes més altes del dia a l'entorn dels 33 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25% el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Conscient que pujar els tipus d'interès pot perjudicar el creixement econòmic, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència i que la pujada de tipus anunciada avui és moderada, del 2...
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies.

0: rap singer. Fresca't Info.
1: Bona tarda, són les 7. I la primera connexió és amb l'equip viari. Endavant.
2: Encara cues destacables a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, i el transport públic es manté interrompuda la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra per un incendi a prop de les vies a l'altura de Coma-ruga, cosa que afecta les línies R14, R15 i R16.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El Papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant el drama de la migració i subratlla que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit després d'arribar a les Illes Canàries en un acte al port d'Arguineguín, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. La justícia europea avala els centres de deportació de migrants a tercers països, però remarca que s'hi han de respectar els drets humans com si fossin dins de la Unió Europea. Demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquest model que va començar a impulsar Giorgia Meloni. Donald Trump adverteix que avui atacaran l'Iran amb molta duresa i sosté que aviat prendran el control total de la infraestructura i els mercats de petroli i gas del país. El president ho ha dit després d'una nova escalada bèl·lica entre els dos països que amenaça el fràgil alto el foc en vigor des de l'abril. Localitzada a la moto d'aigua del noi de 16 anys desaparegut ahir al vespre a Roses, a l'Alt Empordà, la moto l'han trobat a la platja de Pals, un lloc bastant allunyat del lloc on se'l va veure per últim cop. Estava fent una excursió aquàtica amb tres amics més quan va tornar per un problema amb el vehicle i ja no se'l va veure més. I l'any passat es van presentar més de 1.700 denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys, una xifra que ha augmentat un 50% els últims 5 anys. Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte, que es diu Oblit Zero, per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
3: Esports.
4: Avui comença la 23a edició del Mundial de Futbol amb el Mèxic-Sud-àfrica a partir de les 9 del vespre. Serà el primer dels 104 partits que jugaran fins al 19 de juliol a tres seus, als Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Barça de bàsquet buscarà a les 8 del vespre la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga CB davant el Tenerife, i en waterpolo ja tenim en joc el partit de l'Atlètic Barceloneta a la primera semifinal de la Final Four de la Champions masculina, que es disputa a Malta. S'està enfrontant al Ferencváros hongarès des de les 7 de la tarda.
1: I pel que fa al temps, serà molt tranquil durant les pròximes hores. De fet, aquesta estabilitat ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. Divendres tindrem un dia de sol amb temperatures més altes. La calor serà moderada, amb les màximes més altes del dia a l'entorn dels 33 graus.
3: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: El Banc Central Europeu...
5: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 51%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Serres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulit. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitur Rincú Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Ciudad Info.
1: Són les 8, bona tarda. Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran prevista per aquesta nit i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans i que aviat en podrà anunciar la signatura. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, empès per la inflació i la guerra de l'Iran, un increment que encarirà les hipoteques variables. Els experts preveuen una o dues pujades més aquest any en funció de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. El papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant el drama de la migració i subratlla que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit a l'arribar a les Canàries en un acte al port d'Arguineguín, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Aquest vespre el pontífex oficia una missa multitudinària a l'estadi del Gran Canària davant de 50.000 fidels. I més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els responsables de l'especial han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que van fer servir en directe la tecnologia Cinema Live per primera vegada a Europa i que el resultat ha estat elogiat per diversos mitjans especialitzats. Acaben avui les proves de selectivitat sense incidències i superats els possibles problemes de mobilitat que van fer patir els estudiants els primers dies. Els exàmens de matemàtiques i matemàtiques aplicades de les ciències socials concentren les queixes dels alumnes que els han trobat difícils. El 23 de juny tindran els resultats. El jurat popular declara culpables d'assassinats dos dels tres acusats de matar l'encarregada d'un bingo a Tortosa l'any 2022. La fiscalia retira la petició de presó permanent revisable i demana 25 anys de presó per als principals processats. I la causa de la mort de tres geòlegs a la mina de Súria el 2023 ha quedat arxivada. El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i sosté que el despreniment de roques que va provocar la tragèdia va ser sobtat i imprevisible.
2: Esports.
3: Tenim en marxa la cerimònia inaugural del Mundial a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, on a les 9 hi ha el primer partit d'aquest Mundial, Mèxic contra Sud-àfrica. És a punt de començar el segon partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el Tenerife al Palau Blaugrana. El Barça que domina per 1-0, un enfrontament que ho podeu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I tenim en joc també la primera semifinal de la Champions masculina de waterpolo. En l'últim quart, el barceloneta està perdent 8-9 amb el Ferencváros.
1: Recte final de setmana amb temps estable que es traduirà en dies de sol. Aquest divendres hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada que desapareixeran al llarg del matí. L'ambient serà més càlid. Les màximes més altes del país rondaran els 33 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: 3CAT Info.
1: Donald Trump es fa enrere i ara anuncia que cancela els atacs que ell mateix havia anunciat per avui contra l'Iran i que havia advertit que serien d'una duresa especial. Trump insinua que es pot haver arribat a un acord amb l'Iran en escriure textualment a les xarxes socials que les converses i els punts finals han estat aprovats pels Estats Units juntament amb Israel i un grapat de països de la regió i que el lloc i la signatura de l'acord s'anunciaran aviat. Trump també...
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 52%. 1, 2, 3,
7: ah! Hello, Jazz It audience.
8: Welcome to Jazz It.
9: Jazz It.
10: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
11: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó o per començar totes les cançons, el bateria pica 4 vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Sam.

Shellyman and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shellyman. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shellyman se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però de fet va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shellyman. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shellyman com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders, Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

0: This is Ulysses Owens Jr. from New York and Florida. Make sure you listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació amb Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane, i, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament, vol dir El Pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It!
1: Arribem al final de Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó Café us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 61%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sully. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrincu Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el Col·lectiu Musical d'Arbúcies.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 84%.